També vol ser a la Champions el Catalunya, que aquesta tarda, 3:15, jugarà contra l'Etnikos de Grècia. Ahir va guanyar la piscina del Glifades grec per 8-21. Mentrestant, a l'Eurocup masculina de waterpolo avui es disputen dos partits. Ara 5:45 el Budućnost Terrassa i a les 6 jugaran el Posilipo i el Barcelona. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial, que es juga a Paraguai. Fresca Info.

0: PSOE i PP ja han engegat la maquinària electoral amb la vista fixada el 29 de novembre. Pedro Sánchez centra el seu discurs a la crisi de l'habitatge, mentre que Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que si governa farà un canvi serè però contundent. Aquest cap de setmana Esquerra Republicana ha de resoldre qui serà el seu candidat a Madrid, mentre que els comuns continuen convidant Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli. La Unió Europea critica l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. És un pacte criticat durament per Volodymyr Zelensky i per la Unió Europea, que afirma que ara per ara no és el moment d'aixecar sancions al gas de Rússia perquè proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. Els experts pronostiquen que aquest acord no farà baixar gaire el preu del gas. Ucraïna, un bombardeig a les últimes hores contra la ciutat de Zaporizhia ha causat com a mínim 17 morts en un edifici residencial. Un capítol més de l'escalada bèl·lica de Moscou contra objectius civils ucraïnesos. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Ho indica un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els experts reclamen que s'incorpori la perspectiva de gènere tant a la recerca com en la pràctica clínica per rebaixar aquestes xifres. Desarticulada a Eivissa, una organització criminal que explotava sexualment joves vingudes des de Venezuela. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones obligades a prostituir-se i ha detingut 4 persones relacionades amb els fets. Més de 1.000 detinguts a Nova Delhi després de la nova protesta massiva del moviment juvenil de les Paneroles contra la comissió electoral per beneficiar el partit del govern. Entre les persones detingudes i els líders del moviment, a més d'alguns polítics més destacats de l'oposició al país asiàtic. Durant aquest cap de setmana llarg, per a moltes persones, els allotjaments turístics catalans freguen molt bons nivells d'ocupació. Van del 75% al 85% als establiments del Pirineu, als hotels de la demarcació de Tarragona i també als càmpings, tant a la costa com a l'interior. A les cases rurals del Berguedà es fregarà el ple. Moltes gràcies, s'acomiada avui amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona, després de 3 cites multitudinàries ja aquesta setmana. El concert comença a 8:45, però en aquesta casa, a ICAT, el transmetrem en directe amb un especial que començarem mitja hora abans, a 8:00. També es podrà seguir en directe per TV3 i pel canal de YouTube de 3CAT.
1: Esports.
2: A 7:15 juga el Barça al Camp Nou, rep el Getafe en el retorn a la Lliga. Ho farà sense Rafinha, però amb Joan García. El Madrid també juga avui al Bernabéu a 9:00 davant del Villarreal. En joc a primera divisió, a punt d'arribar al descans, a la B 0, Atlètic de Madrid 1, i a segona, també a les portes del descans, Ceuta 0, Sabadell 1. I Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. També en motor, Albert Arenas es proclama campió del món de Supersport 600 al Mundial de Superbikes.
0: Tarda de dissabte assolellada, plàcida, temperatures un parell de graus més altes que ahir, amb els valors més elevats al voltant dels 25-26 graus. A la nit tornarà a fer fresca o fred amb inversió tèrmica.
3: Radio Galería.